Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig!

del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant